0: amb més de 18.000 oients diaris.
1: 18.000 oients diaris.
0: Gràcies per triar-nos per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
2: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
3: Temps estable i temperatures en lleugera sensació Ontinyent.
4: Els municipis de la nostra comarca.
0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
5: Són bones notícies.
0: Un equip líder.
6: Una vez más, muchísimas gracias.
7: Toda la información musical que te interesa siempre en Los 40. Si quieres estar a la última, descárgate ya la nueva app de Los 40. 95.3. Son las 4, las 3 en Canarias.